0: llegar, donen llegar, tot i aclarat, on amo que hi ha bé.
1: I ara ho diuen, eh?